0: Bueno, pues ya estamos todos, Montsen Ebrera, Isabel Morillo, Pepe Luis Vázquez, Pablo Echenique, buenos días, ¿cómo
1: ¿qué
0: estás?
1: ¿Qué tal? Buenos días.
0: Bueno, ¿te has retrasado porque estabas viendo la partida del Papa? ¿O?
1: No, la calle de los Poblados, que es por donde vengo hacia aquí, es un lío. Esa calle es un lío. Sí, es un lío. Siempre hay lío ahí.
0: Bueno, tenemos ahora mismo conexión con el aeropuerto del Prat en Barcelona. Está interviniendo el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, Lorena Enns.
2: Muy bien, doncs, molt bon dia, moltes gràcies per atendre aquest contacte comunicatiu. Acabo d'acomiadar el Papa Lleó XIV. Li he desitjat un bon viatge i li he desitjat també èxit en aquesta darrera etapa de la seva visita a Espanya.
0: Se habla d'èxit en l'última etapa de la visita a Espanya.
2: Canàries, i li he agraït
0: en Barcelona,
2: visita,
0: entiendo.
2: Li he agraït la seva comprensió, va ser la sensibilitat,
0: la comprensió, la sensibilitat,
2: amb la realitat i amb la cultura catalana, i li he agraït també els missatges que aquests dies ha llançat al conjunt de la societat catalana i al conjunt de la societat també espanyola, europea i de tot el món.
0: Que ha lançat el conjunt de la societat catalana i la societat
2: Catalunya, espanyola. Amb aquests missatges, amb aquesta visita del Papa Lleó XIV, es reafirma en els valors de l'humanisme, en ser una societat tolerant, en el respecte a la tolerància,
0: en ser una societat, tolerante, la societat catalana diversa, abierta, acollidora,
2: acollidora, en els valors de la justícia social. Han estat missatges, ha estat una visita molt inspiradora també per seguir sent un país ambiciós, un país obert, ambiciós i amb voluntat d'obrir-se i d'explicar-se al món, no? Ahir, des de Catalunya, des de la Sagrada Família, des de Catalunya, des de Barcelona, es va il·luminar el món. I ens permet també això dimensionar com cal el paper de Catalunya al món, no? Catalunya
0: vuelve a tornar a valor, una frase anterior, el paper de Catalunya
2: al
0: món.
2: I al món, no? Crec que també això s'ha posat de manifest ahir, encara existeixo. Des d'ahir, ahir la Sagrada Família, Catalunya va il·luminar el món i encara les imatges que vam
0: veure... Catalunya ha il·luminat el món i aquestes imatges que ens emocionen todavía quan les vemos.
2: Agrair al Papa Lleó XIV aquesta visita que ens ha fet i desitjar-li èxit en aquesta etapa, darrera etapa del seu viatge a Espanya, a les Illes Canàries, no?
0: Antes de iniciar la última etapa de su viaje a las Islas Canarias. Bueno, imagino que vendrán preguntas de los periodistas.